0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les dues. Fa 25 anys que fem Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Lu, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com per grups com nosaltres, Lu, que portem molt de temps

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si està bé, si està bé a la fresca, eh? Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: sexy and I know it.
1: Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar.
1: Quan es mor la rutina, el racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
0: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la cala del Maset a Sant Feliu de Guíxols. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís cap a les 2 del migdia quan s'ha alertat que una banyista tenia dificultats dins de l'aigua en aquesta cala situada al

0: costat de la platja de Sant Pol. Una embarcació de salvament marítim ha traslladat la dona fins al punt de socors, on els professionals del SEM li han practicat maniobres de reanimació. Malgrat els esforços dels equips sanitaris, no ha estat possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. I unes 400 persones s'han manifestat aquest diumenge a Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Ho han fet en una marxa lenta, a peu, en bicicleta o amb tractors, fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca han reclamat ampliar les carreteres, moltes de les quals disposen d'un carril per sentit i no tenen voral, una situació que, segons asseguren, contribueix a l'alta sinistralitat. De fet, segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no vegin maquinària treballant-hi, no s'ho creuran. I Palafrugell ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. El festival, que es podrà visitar fins al 18 d'octubre, reunirà 11 exposicions en diferents espais del municipi. La programació es completa amb projeccions de cinema i documentals, conferències, presentacions, visites guiades i activitats educatives. L'objectiu és acostar la fotografia al gran públic i convertir Palafrugell en un punt de referència per a aquest llenguatge artístic durant més de 2 mesos. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns al Baix Empordà.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Aljouvellrestaurant.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa. Una veu comentava, ai, que guapa

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la cala del Maset a Sant Feliu de Guíxols. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís cap a les 2 del migdia, quan s'ha alertat que una banyista tenia dificultats dins de l'aigua en aquesta cala, situada al costat de la platja de Sant Pol. Una embarcació de salvament marítim ha traslladat la dona fins al punt de socors, on els professionals del SEM li han practicat maniobres de reanimació. Malgrat els esforços dels equips sanitaris, no ha estat possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. I unes 400 persones han manifestat aquest diumenge a Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Ho han fet en una marxa lenta, a peu, en bicicleta o amb tractors, fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca han reclamat ampliar les carreteres, moltes de les quals disposen d'un carril per sentit i no tenen voral, una situació que, segons asseguren, contribueix a l'alta sinistralitat. De fet, segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada 2 setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no vegin maquinària treballant-hi no s'ho creuran. I Palafrugell ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserax. El festival, que es podrà visitar fins al 18 d'octubre, reunirà 11 exposicions en diferents espais del municipi. La programació es completa amb projeccions de cinema i documentals, conferències, presentacions, visites guiades i activitats educatives. L'objectiu és acostar la fotografia al gran públic i convertir Palafrugell en un punt de referència per a aquest llenguatge artístic durant més de 2 mesos. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns al Baix Empordà.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels 3 porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
10: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
9: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
10: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
9: Informació i entrades a visitbegur.com.
10: Fira d'Indians a Begur.
1: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
11: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
1: Quins tractaments fan?
11: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
12: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
13: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Lapés.
16: Una banda que va néixer com un homenatge als Eva. Parlem dels 18. Els escoltem amb Iconic.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miki Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
6: Si tu no estàs aquí, no sé.
5: Entrades a sonsdelmón.cat.
7: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
8: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
9: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: quedo amb tu.
1: A Ràdio Capital les tenim totes.
2: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
3: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el màrquet més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.

0: Connecta l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més...

0: marxo a la platja.
1: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
0: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
5: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
9: Maxil·la Estètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
14: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
13: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.
18: Ràdio Capital.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam, bam.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: Can Genís acollirà el dimecres 19 d'agost a les 7 de la tarda una nova edició de Veus en Femení. El concert reunirà Aitana, La Paula, Mireia Costes i White Shadow. La proposta vol impulsar el talent jove local. La jornada també inclourà una emissió especial de Ràdio Palafrugell i activitats per promoure l'oci saludable.
4: Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual als municipis de la Costa Brava es concentra a l'estiu. L'agost, Platja d'Aro multiplica per 6 els metres cúbics que gasta el febrer. Palafrugell també en fa servir 3 vegades més.
5: La xarxa d'unitats funcionals de peu diabètic ja funciona als hospitals Josep Trueta de Girona, Santa Caterina i Figueres. El projecte vol reduir les amputacions i acostar l'atenció especialitzada als pacients. El model també reforça la col·laboració entre centres. L'objectiu és garantir una atenció més equitativa a tot el territori gironí.
6: La Gran Diada per les Gavarres, prevista per l'11 de setembre, reunirà entitats, artistes i ciutadania per recaptar fons per l'Associació de Defensa Forestal. La iniciativa arriba després del gran incendi del juliol. En una entrevista al programa Cap a Cap de Ràdio Capital, Benet Cuyàs ha dit que l'incendi de les Gavarres ha estat un toc d'alerta. També reclama una millor gestió del massís i més implicació de les administracions.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimarts.
7: A l'Empordà, jornada de sol esmorteït i cel variable, amb alguns bancs de boira i núvols baixos al litoral. Les temperatures es mouran entre els 24 i els 32 graus en nits suaus. El vent serà feble. Els propers dies, ambient estable i calor moderada. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
8: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Mana, mana. Maxil·la
13: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
14: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
13: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
14: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
13: Confia en Maxil·la.

0: Maxiloestètic.
1: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita. Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
2: Manamana.
3: Maxiloestètic.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
9: Què tal? Com estàs? Escoltem a Josep Ra. Això es diu Shotgun.
10: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: vida amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Like Babe a Capital. It's

0: 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbagú.com.
1: Fira d'Indians a Bagú.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
4: Aquest estiu viu al mar amb el Centre d'Activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
4: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
6: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
6: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallers gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
13: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
14: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.

El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, Zona Capital.

0: Quina calor que fa. Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Nil Moliner, que arriba des de la ràdio de l'Empordà amb les seves guitarres i el seu bon rotllo habitual, i aquesta que es diu Tu cuerpo en braille.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que...

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon

0: enganxa. Descobreix Gazer a BP Vulpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazer, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost, també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancis Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
11: La llista... El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Ràdio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.
16: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'Empordà.

0: ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Capunxa en ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97, o entra a tancamentsalbert.cat.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: Cançons que quan les sents et porten molts records.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
0: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala. Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking, a bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona

0: Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Comença el Radio Show de les Tardes de Girona. Aquesta tarda, entre altres llocs, anirem al Cap de Creus per parlar amb un pagès que amb les seves 700 ovelles evita incendis al parc natural. I també a Llambilles, famós pel seu semàfor. Parlarem amb el seu alcalde d'aquesta famosa rotonda que hauria d'evitar aquestes cues quilomètriques que hi ha cada dia. I ara més, sobretot quan un està de vacances. Perquè suposo que esteu de vacances, no?

0: Hi ha gent que diu, aquestes vacances desconnectaré del tot. Sí? Doncs explica'm per què el primer que preguntes quan arribes a l'hotel no és on és la piscina, sinó quina és la contrasenya del wifi. Sí, ens fa molta il·lusió escapar de la rutina, sempre que la rutina ens pugui localitzar per WhatsApp. I ara la gran pregunta, us angoixaria passar uns dies en un lloc sense cobertura? Perquè, si la resposta és sí, potser no tenim un problema de cobertura, tenim un problema de dependència.
1: 972 313 702.
0: Podeu desconnectar del tot quan esteu de vacances? Us angoixaria anar de vacances a un lloc sense cobertura? Aquí en tenim, de cobertura, a trucar i a participar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Avui anem cap a...
1: Llambilles! És un quart de cinc de la tarda, som a Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. El Departament de Territori preveu construir una nova rotonda a l'accés nord de Llambilles per intentar reduir les cues quilomètriques que es formen a la C-65, especialment durant les hores punta. El projecte suposarà una inversió estimada d'uns 3,3 milions d'euros i es preveu que les obres es licitin a principis del 2027. Tornem a saludar efusivament, perquè tenim una relació especial en aquest programa amb l'alcalde de Llambilles, en Josep Maria Vidal, gràcies al semàfor. Bé, el semàfor ens ha fet més amics que mai. Josep Maria, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Com va la vida?
2: Bé, bé, excepte la calor que ens sobra una mica, lo de més va bastant bé.
1: Bé. De totes maneres, el semàfor, això sí que no hi té res a veure amb la... No té cap culpa, pobre semàfor. Escolta, vaig veure la setmana passada que us va visitar la consellera Paneque, et vaig veure satisfet a la televisió. Realment s'arreglaran els problemes? Perquè, clar, vas obrir un parèntesi, que això és una obra provisional... O temporal.
2: Sí, bé, al meu entendre, eh? Evidentment, aquí pot haver diferents interpretacions, però al meu entendre, això reduirà, com tu molt bé has dit, les cues, però no les eliminarà del tot. Perquè al cap i a la fi, el problema de fons de la C-65 no és el semàfor de Llambilles. El semàfor de Llambilles agreuja una situació que és estructural de la pròpia carretera, que és que suporta 30.000 vehicles diaris i està un sol carril per banda, doncs, des de la sortida d'autopista fins a la Costa de l'Ou. Mm. Per tant, el problema de base no es resoldrà, sí que es reduiran les cues, segur que sí, amb aquesta actuació.
1: Per tant, fins que no hi hagi una autovia, que no sé si ni tu ni jo la veurem, perquè el famós projecte aquell que hi havia als 90 de fer l'anella, de reconvertir l'anella de les Gavarres en autovia, em sembla que ni tu ni jo ho veurem. De moment, es resoldrà el problema, què diríem, un 50%?
2: Això amb tants percents ja hauria de ser algú que hi entengui una mica més que jo. per matitzar-te el tant per cent, jo no sé en quin tant per cent, crec que fins i tot els tècnics doncs, tampoc ho tenen del tot clar, que es reduirà això segur, perquè és evident que el trànsit de la T65 doncs, podrà ser una mica més àgil, pel fet de no haver-hi aquestes aturades, eh? I per tant quedaran només les aturades de quan creui un peató, que això és molt de tant en tant, no? Amb quin tant per cent jo no m'atreveixo a dir una xifra.
1: Un dubte, el semàfor desapareix del tot?
2: No.
1: Ah, no?
2: El semàfor... No. El semàfor desapareix pel que fa a vehicles.
1: Ah.
2: Val? És a dir, no hi haurà incorporació de vehicles per al semàfor, però queda mitjançant polsador per al pas de vianants.
1: Vale. Explica'm una mica on es construirà aquesta rotonda i si realment creus tu que les obres es començaran a licitar el 2027 i després ja parlem d'un calendari. O sigui, una cosa és licitar i després executar i l'obra finalitzada. Parla'm una mica d'aquest via crucis, Josep Maria.
2: Bé, a l'administració no destaquem precisament per la nostra rapidesa, per tant, bé, està per veure si es podrà licitar a principis del 27. Jo penso que és una mica just. Pensem que tot just ara ha sortit exposició pública, ha d'estar tot el període d'exposició pública, això que és l'abans projecte, és a dir, que no hi ha encara un projecte executiu redactat, eh? A partir d'aquí hi haurà un període, no sabem si hi haurà al·legacions o no, però si no n'hi ha, doncs s'hauran de resoldre les al·legacions, després s'haurà de redactar, suposo, aquest projecte executiu. Aquest projecte executiu ho entenc jo que haurà de tornar a exposició pública, Després hi haurà tot el procés d'expropiacions, que això tampoc sol ser ràpid. Per tant, no sé jo si mig any farem tanta feina. Jo més aviat pensaria que la licitació podem anar més cap a mitjans del 27.
1: I l'obra completa, la rotonda, quan creus tu que serà visible?
2: Finals del 28.
1: Finals del 28.
2: Això és la meva predicció,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí. No.
2: Jo poder soc pessimista en aquest sentit, però l'experiència de tots aquests anys en el sector públic em fa pensar que no serem tan ràpids.
1: L'altre dia sentia unes declaracions de l'alcalde de Cassà de la Selva que es queixava precisament d'això. Quants quilòmetres hi ha de Cassà a Llambilles, Josep Maria? 5, 7?
2: 4 i pico. 4 i pico.
1: Clar, que de vegades fer 4 quilòmetres és que és un viacrucis.
2: Sí, però és el que dic, eh? Al final, si recordem històricament, les primeres retencions a la C-65, i parlem de fa molts anys, es van produir Llagostera. Llagostera va fer una variant.
1: Clar.
2: I el problema es va traslladar a Cassà.
1: Després variant a Cassà i...
2: Variant a Cassà, el problema s'ha traslladat a Llambilles. Clar. Ara farem això a Llambilles, es traslladarà el problema a l'entrada de Quart?
1: Ah.
2: No ho sabem.
1: Sí, perquè diguem-ne que aquella entrada de Quart també és...
2: També té lo seu.
1: Exacte.
2: També té lo seu. És... No hi ha semàfor, però no, també no, té no. lo seu. I al final, torno-t al que deia al principi, és a dir, al final que hi ha aquí, hi ha un problema de base, que el problema no és Quart o Llambilles o Cassà o Llagostera, el problema és... una infraestructura que s'ha quedat molt petita pel volum de trànsit que tenim.
1: L'altre dia...
2: I llavors, fins que no s'entomi, i com tu molt bé has dit, no sé si tu i jo ho veurem, el que seria, al meu entendre, la solució definitiva, doncs bé, home, que solucionarem bastanta cosa amb aquesta actuació, segur que sí, eh? No, és a dir, no vull ser tampoc pessimista, però clar, tampoc vull donar un missatge de dir, ostres, és que el que tinguem això fet ja no hi haurà més cues a la C-65. No, de cues en els moments punta, no hi ni seguiran havent. Poder no seran de 5 quilòmetres, poder seran de 3, però ni seguiran havent.
1: L'altre dia ho estàvem discutint divendres passat precisament amb en Jordi Grau, el president del Col·legi de Periodistes de Girona, i arribàvem a la reflexió que qualsevol indret de l'estat espanyol on vaja, pràcticament el 90% són autovies gratuïtes, a una carretera que el seu trànsit habitual siguin 30.000 vehicles, avui dia ja seria autovia. I això és el que malauradament no passa a la C-65. Però en fi...
2: És a dir, la C-65 i algun altre lloc,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Ara obriríem aquí un meló que don per molt, eh?
1: Per molt, que és
2: aquest dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya en general, eh? I això passa, i a més a comarques gironines, com que som menys, doncs encara té menys visibilitat, eh? Poder la zona de Barcelona, doncs com que l'enrenou és més gran, s'actua més ràpid, però amb tot això, al final, el problema de base, pues, bueno, l'altre dia estava escoltant per la tele unes xifres, no? És a dir, quin tant percent d'inversió executa l'estat espanyol a Catalunya, quin tant percent executa a Madrid, no?
1: I
2: quan tu veus aquestes xifres ho entens perfectament.
1: Fa fredar. Escolta, Josep Maria Vidal, l'alcalde de Llambilles, una vegada més, gràcies. I ens trucarem quan... comenci el projecte i vegis una mica de llum després del túnel i a veure si ho podem anar avançant encara que sigui de mica en mica. Una abraçada molt forta, Josep Maria.
2: Moltes gràcies. Una abraçada per vosaltres.

0: Dustin the Wind dels Kansas, dos minuts són els que passen de dos quarts de cinc de la tarda a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. I després de la publicitat ens espera... Joan Dausà.
1: Avui l'Albert arriba a l'hora, em dona el cava i el poso en fred.
0: Ens espera perquè tenim dues entrades, una entrada doble, millor dit, pel concert que farà aquest divendres dia 7 d'agost al Festival Sons del Món de Roses. Joan Dausà, si voleu aconseguir una entrada doble, què heu de fer?
2: 972-313-702.
0: Ens envieu un missatge de text al nostre WhatsApp indicant el vostre nom, des d'on ens escolteu i, sobretot, el vostre correu electrònic, perquè si guanyeu, us enviarem un e-mail per confirmar. Va, d'aquí uns moments després de la publi, escoltarem a Joan Dausà.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
5: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
12: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
13: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.

0: Va, anem al Cap de Creus. Dic mentida. Parlarem del Cap de Creus, però el nostre pastor, en aquests moments, és el Coma Negra, a l'Alta Garrotxa. És un pastor que es diu Víctor Rojas i que 700 ovelles seves fan la feina de desbrossar tota la zona del Cap de Creus. Han fet un binomi, Pastor Rojas i l'ADF, i això demostra la utilitat de netejar el bosc a l'hivern, les ovelles, davant d'un estiu crític. Víctor, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé. Que maca és l'Alta Garrotxa, oi que sí?
1: Sí, sí, i tant. A mi m'agrada també denominar-la, com diu el meu company Esteve, que és l'Alta Garrotxa.
0: Sí, està bé, està bé, està bé.
1: Perquè al final pues, hi ha dues cares, no? La més rural, la més, on impela la ramaderia, tan important, sí. I també potser la més turística i potser la més coneguda. Així que i la nostra potser és una mica més desconeguda, per això estem aquí.
0: Molt bé, jo pensava trobar-te al Parc Natural del Cap de Creus, però resulta que ets a l'Alta Garrotxa, i ara et demanaré què hi fas aquí a l'Alta Garrotxa. Estàs amb les teves ovelles ara mateix, Víctor?
1: Sí, exactament. Estic aquí a una barraca, que tinc aquí a tocar de les bases de Monars, del Coma Negra,
0: sí.
1: I estic a escassos 10 metres de les meves ovelles dins una pleta elèctrica, que estan morriant ara amb la calor.
0: Quantes en tens d'ovelles ara mateix aquí al Coma Negra, Víctor?
1: Jo porto les meves, que són unes 250, i fins a 700 d'un altre propietari d'Hostalets d'en Bas, de la Vall d'en Bas.
0: Tu sol?
1: Mai dic que sol, perquè sempre tinc aquí els meus gossos, que hi ha els gossos de protecció de ramats, que són els mastins, sí. En aquest cas són mastins tionesos, que protegeixen el ramat nit i dia, i després tinc els gossos per conduir el bestiar, que són gossos d'atura, border collies i creuat.
0: Clar, perdona la meva ignorància, perquè clar, jo el tema de les ovelles no hi entenc res. Com pots controlar 700 ovelles, d'acord que tens l'ajuda dels gossos, que vagin cap aquí, cap allà? Com t'ho fas? Explica-m'ho.
1: Jo sempre dic que intento fer una comparació, un paral·lelisme amb altres oficis, que veus que fan un cuiner, no?, que té la capacitat de cuinar tan bé i amb un temps tan escuet de temps, en un període que fan meravelles, no?, o algú, un ferrer, un sabater, no?, cadascú té el seu ofici, i suposo que són anys d'experiència. Llavors, a vegades sempre li dic a la gent, si passeu un temps amb jo, veureu que jo també les acompanyo una miqueta, vull dir que tant són elles que les passejo com elles em passegen a mi. Però sobretot és entendre que el que necessiten i que sempre vagin ben condeïdes, que vol dir ben alimentades.
0: Víctor, sempre has fet de pastor o quan fa que ho fas?
1: Vaig anar a l'escola de pastors el 2013, crec que era la cinquena edició, que es feia això encara avui dia al Pallars Sobirà,
0: sí.
1: A Rialp, i a partir de llavors vaig fer de pastor de muntanya a França, a la Vall d'Aran, a França, després vaig estar a Nova Zelanda i Austràlia,
0: ostres.
1: I per millorar una miqueta els meus coneixements, sí. Sobre la ramaderia extensiva, una experiència personal, i abans de començar a tirar-me a la piscina amb el meu ramat, doncs a partir dels 30 anys vaig posar el meu ramat. Sempre deia al meu pare, ostres, que jo faria així o aixà, no?, treballant per altres, com a salariat. Llavors em va animar el meu pare, i la meva família sempre m'ha acompanyat moltíssim i m'ha donat suport i van dir, pues, posa les teves ovelles i així ho podràs fer a la teva manera.
0: Doncs,
1: des del 2013 fins al dia d'avui.
0: On vius, amb les teves ovelles?
1: Sí, el fet de ser un pastor transhumant, i tinc totes les etiquetes, perquè com que l'accent em delata, que soc nascut a Barcelona,
0: sí.
1: Que això no vol dir res, tampoc, al final cadascú... Ningú n'és après.
0: No.
1: I tampoc tinc accés a la terra. Bueno, ara ja començo un projecte una mica més... Em començo a establir. A l'edat fa que ja ens tornem una mica més conservadors i més sedentaris. Però fins ara, i a dia d'avui, espero que molts anys, pues, soc nòmada. Llavors passo un temps des de que comença la barema... Perdona, quan s'acaba, perdona, la barema, pues, ara cada cop s'avança més. Estic amb en Serra Pla, la vinyeta, això de Mollet de Peralada. Llavors treballo les seves cobertes i tota aquesta vegetació que creix de forma espontània entre olivassos i vinyes. Llavors, quan comença a brotar la vinya, marxo cap al Cap de Creus i llavors allà fem aquestes zones estratègiques i complementàries en prevenció d'incendis, que és on tu esperaves trobar-me, però degut a que les altes temperatures i que el menjar també escasseja durant l'estiu al Cap de Creus, doncs aquest és el cinquè any que pujo aquí a l'Alta Garrotxa, el cim més alt, que és el Coma Negra, i també doncs, hi ha zones estratègiques i ara hem fet una unió temporal amb els vaquers, que és una fita històrica entre vaquers i pastors, i estic molt orgullós de poder-ho explicar, que és que hi ha zones de muntanya que és mixta per vaques i ovelles. Llavors doncs, també treballem les cobertes aquí, això és municipi de Montagut i Oix i també part del Ripollès i de la zona de Camprodon.
0: Anem al Cap de Creus, perquè per això t'hem trucat, però és que podríem estar xerrant. La teva vida dona per molt pel que veig, eh? Perquè ens pots explicar la teva vida i miracles, i de miracles en tens molt. Parlant de miracles, les ovelles realment fan miracles per desbrossar tots els conreus, el sotobosc? Fins a quin punt les ovelles poden reduir el risc d'incendis, Víctor?
1: M'agrada molt i com va fer amb Marc Castellnou, que és un graf, que és una persona amb molt de bagatge i un erudit, que és un bomber al fons, i va dir, quan és la darrera vegada que veu menjar cabrit i xai, no? I molta gent diu que no menja quasi bé. I per això falten ramats, no? Perquè la gent tampoc consumeix el producte que nosaltres elaborem. I haguéssim més ramats d'oví cabrum, de pota petita, que no és per desmereixer la feina que fan els de les vaques o les eugues, però estem en conca mediterrània. Això vol dir que tenim una època a l'any que fa molta calor, també. Un període de mesos. Llavors, la conca mediterrània, els boscos, sobretot, històricament, s'han gestionat, i faig referència a centenars, fins i tot milers d'anys enrere, de que sempre hi havia imperat la cabra i l'ovella per gestionar tota la brolla. Al final, Garrotxa també significa brolla, significa arbust, i sobretot zones properes al mar, doncs, sempre s'havien vist ramats, i això feia que en prevenció d'incendis, que si bé sí que hi ha una guspira, era impossible que s'estengués un sotabosc, perquè els boscos estaven ben gestionats, no? Boscos, així com també extrapolo a doncs, tot el Cap de Creus, que era un jardí, era un mosaic agroforestal. Llavors, miracles no fem, perquè nosaltres no ens mengem els arbres, però fent un bon treball conjuntament amb els tècnics de la forest, en aquest cas de l'Alt Empordà, i els bombers, que fan aquests mapejos, doncs hi ha certes zones que nosaltres les mantenim netes, un cop s'han fet treballs forestals, i llavors nosaltres alimentem el bestiar, fem productes de proximitat i de qualitat, i alhora i alimentem el nostre bestiar i alhora mantenim a un preu quasi irrisori aquestes zones netes per prevenir incendis.
0: Víctor, si hi haguessin més gent com tu, o sigui, més pastors arreu del país, per exemple, estic pensant en l'incendi que vam patir fa 3 setmanes aquí a les Gavarres, amb l'ajuda de les ovelles, tu creus que s'hagués pogut minimitzar l'impacte que ha tingut l'incendi?
1: I tant, ovelles i cabres, fins i tot hi ha algunes persones que vaig veure que les entrevistaven per altres mitjans, que ells fins i tot amb bestiar domèstic, estic dient amb petits projectes d'àmbit familiar o de petita pagesia, això vol dir que arriba una economia de subsistència, gent que té molt poc bestiar a casa, amb poquetes cabres un home havia salvat en part de la seva finca i de la seva casa, perquè durant tot l'any aquella feina que van fent com formigues, aquelles cabres havien netejat el sotabosc, llavors el que fan és mantenir una franja de seguretat, cosa que la majoria de municipis de Catalunya estan obligats a mantenir aquestes franges. Doncs una bona forma de mantenir aquestes franges seria tenir més pastors, pastores, cabrers, cabreres, o bestiar, remugants, que mantinguessin aquestes franges netes i alhora ens donessin productes de qualitat, també.
0: Molt bé. Acabo. Tinc una curiositat. Víctor, ets el bassegó d'ara mateix, amb les teves 700 ovelles. Ja sé que tens feina, eh?
1: No, absolut, estic encantat de fer.
0: No. Com et distreus, alta muntanya, tot sol?
1: Doncs, bueno, al final tens unes rutines molt marcades. Jo visc pendent del bestiar. Això que diuen, a quina hora surts i a quina hora les tanques, no?
0: Sí.
1: Jo vaig en funció del temps. Si fa un... Doncs el bestiar que el temps que necessiti. Llavors, doncs, m'agrada molt llegir. És una època també per descansar, perquè no m'he de moure tant. Sempre, com que vaig a casa dels altres, al no tenir gaire terra meva, aquí dalt és com si fossin vacances. Tinc molta extensió de terreny i disfruto. És una cura de salut i sobretot faig cures de son. Quan morrien les ovelles, que és quan dormen amb la calor, doncs jo doncs, aprofito per dormir, per menjar bé, per llegir, bueno, per escoltar la ràdio, també és important. I a part totes aquelles feines que la gent potser no troba tan importants, però són importants, doncs fer rentadores, baixar al poble, fer la compra... Un va passant, al final la vida va passant, no? entre objectiu i objectiu que ens anem plantejant.
0: Va, l'última pregunta. Ens faràs demà del temps, perquè aquesta tarda hi ha avisos, sobretot a la Garrotxa i al Ripollès, que hi haurà tempestes fortes. Veus a l'horitzó que vingui algun temporal fort? On ets tu ara mateix, Víctor?
1: Desafortunadament no, però també diré que si ha de caure malament que no caigui a vegades, perquè he vist aquestes imatges allà a Vic, Osona, ben bé no sé on és, que hi ha pedres com pilotes, i això em fa un pànic terrible pel bestiar. Llavors estic aquí pendent, estic mirant cap al Ripollès, que ahir van tenir un esclafit, crec que van denominar, que són que el terra està tan calent i aquests canvis de temperatura amb el mar fa que cada cop hi hagi la tempesta perfecta, no? I que no caigui ben caiguda l'aigua. Llavors sí, pateixo una miqueta, però alhora sembla que m'està esquivant la tempesta.
0: Molt bé.
1: M'està passant per sota, m'està passant per sobre, però per França, però no m'acaba d'arribar aquí.
0: Molt bé. Escolta, Víctor, m'ha agradat molt aquesta entrevista. He descobert que ets un tio collonut. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Records a les ovelles.
1: Igualment, de
0: no,
1: part vostra.
0: No em perdis cap. Adéu.
1: Gràcies.

0: RG, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà, molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la estètic.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: De la tarda i 5 minuts, seguim aquí a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Entre altres coses, en aquesta hora, ens esperen els consells imprevisibles, irreverents, esbojarrats, de la Lola Sanz. Bojos, com aquesta cançó. She drives me crazy. Us en recordeu d'aquest tema dels Fine Young Cannibals?

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Els consells de la Lola.
2: Ai, la Lola.
3: Què passa?
2: Escolta.
3: Què? Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. No, que t'agraeixo molt el consell que ens vas donar aquí fa unes quantes setmanes.
3: Sí, de qui m'estàs parlant, aviam?
2: Que els llençols era bo posar-los a la nevera.
3: El congelador. Ho estàs fent, això? Sí, quina il·lusió.
2: Sí.
3: Jo això ho vaig fer, i això funciona, Sí. Impressionant, tu.
2: A més, aquests dies que fot aquesta xafogo tan llafiscosa que està suant tot el dia, tu, arribar al llit, el problema és que, esclar, que dura poc l'efecte congelat, però en fi...
3: Però, llavors també hi ha una altra manera, una altra cosa, perquè jo volia parlar... Mira, t'explico.
2: A veure.
3: L'altre dia vaig agafar, saps la típica l'ampolla d'aigua?
2: Sí.
3: Calenta.
2: Sí.
3: Doncs agafar-la i posar-li gel. Aigua i gel.
2: Sí.
3: I posar-te-la al llit, allà, i a l'entrecuix. I a l'entrecuix és una zona que resulta que agafa molt la frescor, i va superbé, això també, tu.
2: Ostres!
3: Que l'ampolla d'aigua calenta de tota la vida, en lloc d'aigua calenta... Amb gel, allò que dius, que no m'hi cap el gel.
2: A veure, un moment.
3: El dintre amb aigua.
2: Lola, un moment. Diguem. Tu estàs parlant, no de l'ampolla, de la bossa d'aigua calenta, aquelles de color típiques de l'àvia.
3: De verd, aquella de goma, així.
2: Ah.
3: Clar, la bossa, és que a casa ni dèiem l'ampolla d'aigua calenta.
2: La bossa,
3: nena,
2: posa't
3: l'ampolla d'aigua calenta.
2: La bossa.
3: La bossa.
2: Vale.
3: Sí.
2: Això es posa a l'entrecuix i va de conya.
3: Sí, o sigui... Sí, en sèrio, perquè la zona de l'entrecuix, doncs es veu que hi ha allà, a partir d'allà, surt tota la frescor cap a dalt, saps? En sèrio? Sí, escolta'm. Total, això va bé, això vaig provar-ho l'altre dia, escolta'm, i ara ja vinc, ja vaig cada dia, em poso gel, allò, vinga, picant, allò, vinga, cap a dintre i bossa.
2: Escolta, a tu t'hauria de donar un programa a la tele. Te'n recordes d'aquell? En Juan Mari Alfaro, pobre, es va morir.
3: Exacte, el pobre home, aquell que deia...
2: El pipí, no sé què feia.
3: Sí, el del pipí, el que deia en banyar-se com pipí. Ojo, que jo ho vaig provar una vegada.
2: Cotxina!
3: Vaig agafar pipí i vaig estar 3 dies que al matí em rentava la cara i després hi posava una mica de pipí. T'ho juro que ho vaig fer.
2: Mare meva, Lola.
3: Funcionava! Que per les mans ressecoses et diuen que et posis crema d'urea,
2: que
3: millor urea que el pixum. No? que ho vaig provar, vaig estar provant-ho em vaig cansar, perquè havia d'haver tot un xou, t'ho imagina't, ves a pixar, lleva't al matí, pixa,
2: Prou. Escolta,
3: bueno,
2: d'aquí el que han de tenir clar els nostres oients, és el millor consell que ens podries donar. No ho hagués pensat mai. La bossa d'aigua calenta que teníem abans...
3: La bossa.
2: Doncs escolta, allà hi posem gel... Cubells...
3: Gel picat, perquè la bossa té aquell foratet, és molt petit, allà no hi entrarà un d'allò de gel. Però li posen gel picat i aigua i ben freda.
2: Tu,
3: i a l'entrecuix.
2: Saps que també ha d'anar bé, Saps aquestes...
3: Sí.
2: Això que venen a la farmàcia, que és per... Imagina't que tens un dolor, que et fas un cop i has de posar gel i tota la història, aquestes bosses de color blau, que les poses...
3: Això també
2: suposo que ho poses a l'entrecuix i ha d'anar de conya.
3: Sí, però són més petites, i aleshores potser això més al cap, no?, a la front, a la nuca, això, però és més d'allò. O fins i tot abans d'anar a dormir, deixeu la bossa amb l'aigua freda i el gel a dintre el llit, i vos entres al llit i ja està més fresc. Això d'allò, després. No, és fantàstic.
2: Molt bé. Escolta, fem una cosa. Aquesta nit ho provo, i demà et truco i et diré el resultat. Si algú dels nostres oients té algun consell consell que la Lola vol que expliqui en aquesta secció, que és surrealista total, que ens truqui, que ens ho digui. Lola,
3: perdona, i recordeu el pipí, eh?
2: Sí, sí.
3: L'orella
2: sí.
3: Del pipí.
2: Apa, cotxilla.
3: Allò, les fotos d'allà, les fotes de gall.
2: Adéu.
3: Impressionant. Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quina és la pregunta que us traslladem avui, personal del programa? Podeu desconnectar del tot quan esteu de vacances? Us angoixaria anar de vacances a un lloc que no hi hagués cobertura? A veure què és el que diu la Núria de Girona. Gens, de fet ho busco expressament, uns dies sense trucades ni notificacions. Em semblen unes vacances de veritat. Joan de Figueres, una mica sí, si vaig amb la família m'agrada poder trucar si passa qualsevol cosa. Però si sé que és només unes hores, cap problema. La Marta és de Platja d'Aro, diu, no m'angoixa, però al principi em trobo mirant el mòbil cada dos per tres. Al cap d'una estona ja ni me'n recordo. David, de Sant Feliu, sí, bastant, per feina necessito estar localitzable gairebé sempre, em costaria desconnectar del tot. I acabo de moment amb la Sílvia de Banyoles, del contrari, seria un luxe cada estiu intento anar algun dia a un lloc on sé que no hi ha cobertura per poder desconnectar de debò.

0: És del 1981, aquesta cançó de Human League, Don't You Want Me Baby. I després de la publi... recordarem aquest èxit de Ten Sharp.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Marxo a la platja.
7: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Capital. Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Podeu desconnectar del tot quan esteu de vacances? Us angoixaria anar de vacances a un lloc sense cobertura? Què diu el personal del programa? Xavier Palamós, depèn si és un càmping o una casa rural, encantat. Ara bé, si he de fer una ruta per la muntanya, prefereixo tenir una mica de cobertura per seguretat. Que maca l'entrevista que hem fet amb el pagès a l'Alta Garrotxa amb les seves 700 ovelles, que per cert hi havia una cobertura de conya. La Marta és de Girona, diu: jo intento desconnectar del tot quan estic de vacances. El mòbil el faig servir per fer alguna foto i poca cosa més. Si un dia no tinc cobertura, ho agraeixo. I acabo de moment perquè tenim una trucada de la Montse de Girona. En Jordi de Figueres diu: reconec que em costa molt deixar el mòbil. Sempre acabo mirant els correus, les notícies al WhatsApp. M'agradaria desconnectar més, però encara no ho he aconseguit. Si no tinguis cobertura en les hores, al principi m'angoixaria una mica. Montse, Girona, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal?
2: Bé, a veure, és interessant això, eh? Jo crec que gairebé hauria de ser terapèutic per tothom. Quan va de vacances, almenys uns dies, saber fer-ho, que jo no ho sé fer, eh? Em costa moltíssim, això, eh? Al tanto, eh? Però hauria de ser obligat.
1: Sí.
2: Obligant-se a fer això, perquè crec que tornes molt més, recuperes, trenques la rutina, vius més el moment, bueno, descansa la ment, perquè tot el dia estem pendent. Saber que no has d'estar pendent d'una cosa i l'altra, ostres.
1: Però clar, Montse, tu no ho saps fer, això, eh?
2: No, en absolut. Això, de veritat, algun dia m'ho exigiré. De veritat. Algun dia m'ho proposaré a fer-ho, perquè quan no tens un app, tens una call i estàs pendent. Llavors, ostres, si tens la mala sort que no calcules, i dius, hòstia, si he anat aquí no hi ha... A vegades potser m'ha passat a la muntanya, amb algun fent turisme rural o fent alguna caminada d'aquelles, ostres, i et poses nerviós, però és qüestió de, ostres, senzillament dir, ei, que me'n va, i és terapèutic, és que hauríem de fer-ho, és un luxe gairebé poder dir i poder suportar això, perquè jo crec que és com aquell que et regues, no?
1: T'explicaré una història divertida d'un hotel. No sé exactament on era. Era una vall d'aquestes del Pirineu que no hi havia cobertura. I aleshores van reconvertir el problema tècnic de no tenir cobertura en un avantatge. I el rètol de l'entrada era: aprofiti que no tenim wifi ni cobertura per desconnectar. Bones vacances. Val. Genial.
2: És que el missatge és aquell que jo, senzillament, ens hauríem d'obligar tots. I em costa molt, però algun dia ho podré fer. A més, voldré fer-lo, voldré aconseguir-lo. Ostres, allà on t'imagines, a la muntanya, en una vall. I no saber res de res. Un parell de dies, eh? Potser més, igual ja diré, necessito vidilla.
1: ho dubto. És que és molt fàcil dir-ho, però després aplicar-ho. Jo reconec que jo sóc el primer, o sigui, jo no podria estar en aquest... Malgrat que la filosofia d'aquest hotel d'alta muntanya, pel fet de no tenir wifi, ho trobo sensacional, una estratègia de publicitat magnífica, però seria incapaç de seguir-lo perquè em pujaria per les parets. Vull dir, no podria.
2: Són bèsties de mòbil i de digital, i són bèsties d'estar pendent de tot i de controlar.
1: Molt bé. Montse, Girona, bones vacances, amb cobertura. Adeu.
2: Gràcies. Adeu. Bona tarda.

0: en projectes petits, mitjans i grans per garantir l'equitat d'atenció. L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa en els hospitals Trueta Girona, Santa Caterina de Salt i Figueres. I a més, ja s'ha estat treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós. I canviem de tema perquè els investigadors del crim de Lloret de Mar de divendres passat treballen en la hipòtesi que els responsables van matar la víctima en una casa de l'urbanització a trets i després la van llançar en un contenidor situat en l'encreuament entre l'avinguda Rafael Albertí i els carrers Pas i Urà, just al sud de l'urbanització. Segons s'ha pogut saber a l'ACN, els Mossos van registrar un habitatge del carrer Saturn aquest dilluns i al garatge s'hi van trobar restes de sang i diversos trets. Fonts properes al cas assenyalen que una de les principals hipòtesis és que els responsables haurien matat l'home del garatge de casa i l'haguessin transportat fins a l'illa de contenidors on l'haurien deixat i on el testimoni el va trobar. I el grup parlamentari dels Comuns ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per demanar explicacions al govern sobre la desaparició i el sabotatge de les boies de seguretat instal·lades en diverses cales de l'espai protegit Castell Cap Roig, inclòs a la xarxa Natura 2000. La iniciativa, presentada pel portaveu del grup, David Cid, i el diputat Lluís Mijoler, arriba després que entitats com SOS Costa Brava denunciessin a finals de juliol la desaparició de diverses boies a cales com el Crit, Font Morisca, Cala Estreta i Cala Corps pocs dies després de la seva instal·lació. I fins aquí el repàs de les principals notícies de les comarques de Girona.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i sis minuts, última hora, a través de Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio 94.4. Ja sabeu que tenim un premi, una entrada doble per anar a veure Joan Dausà al Festival Sons del Món de Roses aquest divendres. Veus a la...

0: mullat.
1: No... Què heu de fer? Tan sols enviar un WhatsApp, un missatge de WhatsApp, amb el vostre nom, això sí, és important, des d'on ens escolteu, i amb el vostre email.
2: 972-313-702.
1: Joan Dausà, 7 d'agost, Sons del Món, Roses, tenim una entrada doble per vosaltres. Au, va, que us l'agafaran...

0: 972 313 702.
1: És un quart de set i dos minuts. Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. Sergi, Palafrugell, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Què tal?
1: Molt
2: bé?
1: Molt bé, Tom. Molt bé. Tu, veig que tens bona cobertura avui, eh?
2: Sí, sempre.
1: Ah, sempre. Avui estem, parlant de desconnectar de vacances, i si aniries a un lloc de vacances que sapiguessis que no hi ha cobertura, si estaries tranquil, neguitós...
2: I tant. Ja he anat, vaig estar a principi de juliol i vaig estar supertranquil durant aquell moment que vaig poder desconnectar la cobertura mòbil.
1: On vas anar que no hi havia cobertura? Perquè cada vegada queden menys llocs que no hi ha cobertura.
2: Bueno, vaig anar a un lloc que són muntanyes, i al final entre les muntanyes no hi ha cobertura.
1: Està bé. Escolta, i ho vas agrair, el fet d'estar sense cobertura? Perquè tenies tentacions... Si haguessis tingut cobertura, haguessis d'estar pendent del mòbil constantment o què?
2: Sí, i tant, per descomptat, perquè el tinc tot el dia a la mà.
1: Sí.
2: Doncs sí, hagués estat pendent, i tant, per descomptat.
1: I em dius quants dies vas estar sense cobertura?
2: No, dies no, vaig estar-hi una estona, perquè al final... Una estona, perquè al final, si vas al poble del costat, sí que n'hi ha una antena de cobertura mòbil, però tota la tarda vaig estar sense cobertura i ho vaig agrair molt, eh? És una sensació que fa anys que jo crec que no existeix, si vas a llocs així.
1: Exacte. Escolta, i quan va tornar la cobertura al mòbil, no es va tornar boig el teu mòbil amb missatges, whatsapps,
2: De tot, no? Va entrar de tot. Sí, perquè al final avui en dia tenim moltes notificacions, moltes trucades perdudes, sí. La veritat que sí.
1: Està bé.
2: La veritat que sí.
1: Escolta, me n'alegro, I tu, de vacances, el tema desconnectat, és fàcil? Necessites un temps per adaptar-te o cap problema?
2: Els primers dies costa una miqueta.
1: Sí?
2: Els primers dies costa una miqueta.
1: Molt bé.
2: Però ho recomano, eh?
1: Home,
2: molta gent
1: tant,
2: ho recomano, eh? Desconnectar del mòbil és molt important per així tenir relacions amb les persones. Perquè al final, el moment aquell que no tens el mòbil és quan et relaciones com la gent es relacionava fa 15 anys enrere.
1: Em pensava que recomanaves que la gent fes vacances. Vaja, i ara veig que recomanes que no hi hagi cobertura. Perfecte. Molt bé!
2: Va, que vagi bé, Joan.
1: Adéu,
2: Bona
1: Sergi.
2: Tarda.
1: Adéu, Sergi.

0: Lessons in Love, eren els Level 42. I després de la publi... Michael Jackson.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Masgeli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Masgeli, a Pals. Vine i viu Masgeli en tots els sentits.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Fuego lento tu mirar.
4: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
3: Fuego lento rebota.
4: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
4: Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Mano, mano.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
9: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
10: Tens una casa o te'n vols fer una?
11: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
10: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
12: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
15: de sis delictes.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
16: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
19: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Ràdio Capital.
19: Per saber tot el que passa a casa.

0: Don't stop till you're enough. No paris fins que en tinguis prou. 2:03 de la tarda. Taronja Ràdio, Ràdio Capital.
1: 972 313 702.
0: En Joan és a Cadaqués. Quina enveja. Hola, Joan, com estàs?
2: Hola, molt bé, descansant. I tem.
0: Explica'm una mica quin és l'ambient que hi ha en un 4 d'agost a 3:15 de la tarda a Cadaqués. Va, explica'm.
2: L'ambient que et pots imaginar. Ambient de vacances, ambient de gent feliç, gent d'anar en barca, gent anar a menjar bé, gent a fer el gelat. Molt i molt i molt d'ambient en el poble, per mi, més maco de la Costa Brava.
0: Molt bé, sí senyor. Escolta una cosa, deixem compartir res, un parell de missatges que m'acaben d'arribar de WhatsApp sobre la pregunta d'avui, que recordem és: podeu desconnectar del tot quan esteu de vacances? Us angoixaria molt anar de vacances a un lloc que no hi hagués cobertures? Per exemple, en l'Albert de Banyoles diu: no m'importaria gens anar a un lloc sense cobertura, crec que avui dia vivim massa pendents del mòbil, uns dies de desconnexió total ens anirien de conya. I acabo amb la Laura de Girona, diu: jo necessito tenir cobertura, encara que només sigui per saber que puc trucar si passa alguna cosa. Ara bé, intento no estar enganxada a les xarxes socials. Quin és el teu cas, Joan, de Cadaqués?
2: Clar, ja amb què passa. Jo sé, si vas a un lloc que saps que en teoria tens cobertura i un cop arribes allà no en tens, hòstia, et molesta una mica. A mi m'ha passat, avui a Cadaqués, durant el matí, volia enviar algun WhatsApp o alguna cosa als meus pares i, hòstia, no hi havia cobertura. En canvi, si saps que vas a un lloc així una mica a desconnectar, saps que no hi haurà cobertura, ja vas preparat pensant i sabent que no estaràs amb el mòbil, doncs penso que és diferent de si, no, si vas a un lloc que en teoria hi ha cobertura i després no et va bé.
0: Abans ho comentava el tema de l'hotel, perdoneu que em faci pesat, però no sé si ho has sentit, que hi ha un hotel perdut per aquests mons de Déu, que no hi ha cobertura, sí. i ho ha aprofitat publicitàriament com un actiu. És a dir, com que no hi ha cobertura, diu: escolta, benvingut a aquest hotel, no tindràs cobertura, no hauràs d'estar pendent del telèfon i podràs desconnectar completament de les vacances. Hi aniries a aquest hotel?
2: Sí. A mi el mòbil, la veritat, que no és una cosa que la necessiti tota l'estona. Vull dir, si sé que puc anar allà de vacances una setmana, que hi haurà plans xulos, que estaré distret i que estaré en contacte, no?, amb la naturalesa i a desconnectar totalment, doncs sí, hi aniria. Si t'ho pinten així, sí, la veritat.
0: Està bé. Però vaja, que et costaria una mica.
2: Aviam, sempre abans d'anar a dormir, quan et despertes, t'agrada mirar una mica el mòbil, mirar una mica X, aviam què diu l'actualitat.
0: Digue'm una cosa, però digue'm una cosa ara que has tret aquest tema. Què és el primer que fas quan et lleves al matí? El primer de tot, abans d'anar a fer el riu.
2: Mirar el mòbil, respondre WhatsApp. No vendré una moto que no és. Vull dir, m'aixego, miro tot el mòbil, si miro una mica de TikTok també el miro, i una mica de Twitter.
0: Molta mia, bon de pia. Escolta, va, t'agrada el que és grasses?
2: M'agrada el que és grasses, m'agrada. Doncs no tinc entrades pels últims concerts, però m'agrada.
0: Molt bé, doncs et poso el que és grasses per tu. Salutacions
2: molt
0: a Cadaqués.
2: Adéu.
0: Merci.

Amics, fotem el camp. Demà... No, demà no torno. He de passar per planxa i pintura. Espero, si no hi ha res de nou, que dijous ja pugui estar aquí. Demà us acompanyarà en Joan Coll, que ho farà de puta mare. Adéu-siau!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrà d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrà d'Occident. La música es viu aquí.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 4 d'agost tens la costella de porc Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: 25 anys.
16: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
17: 25 anys.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar.

això. A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre.

0: Passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
3: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
5: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
6: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit.

0: Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell, vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns!

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com.

0: també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marçal Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.